0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest estiu... Descansa. Treballa.
1: No!
0: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
3: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Ai, els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
3: L'estiu a RAC 105.

vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
5: 29.108 29108
4: Sèrie
5: 19019.
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí. Shut up.

0: bonita música.
1: Rack Sensing.
2: Si você la compra bé a Tana Carrefour.
3: Tingues claríssim el que vols menjar amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Clàssic Pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 d'agost.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 4, 10, 20, 40 i 41, i els sols, el 4 i el 6.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: escoltes la banda sonora de l'estiu.
1: La pel·lícula ja és cosa teva.
0: RAC 105. L'estiu sona aquí.
2: La Rosalia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé a Tana Carrefour.
3: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
10: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, el Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
9: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música. I hate to give the satisfaction I

0: La teva música.
1: RAC 105. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: Tindran.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: Els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
1: L'estiu a RAC 105. No crec en l'amor.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: petita música.
1: RAC 105. Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
3: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies. Hola.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Peus a la sorra, ulleres de sol... I la millor música.
3: L'estiu a RAC 105. M'he despertat

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
7: La teva música.
4: Microones, posa RAC 105.
7: 105.
8: Aspiradora, posa'm RAC 105.
7: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona

0: Tot el dia, tota la nit.
1: Rec 105, l'estiu sona aquí.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: pots deixar-te les ulleres de sol.
1: No!
2: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu, a RAC 105.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
3: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
2: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
4: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Comencem romàntics avui, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: Ai, Déu meu! I Love You Baby, el Can't Take My Eyes Off You, una cançó que s'ha versionat infinitat de vegades, l'original dels 60, la que et proposem ara per començar nova edició del Ritme de la Nit, és aquesta tan xula, tan divertida, de Herms House Band, des de la temporada, com et dic, 2000! Amics, amigues, família de RAC 105, és dissabte, són les 9, això només vol dir una cosa, saps el que és o no, eh? I què? Doncs que comença una nova edició del Ritme de la Nit. Benvinguts i benvingudes al programa Dance Remember d'aquesta casa, salutacions de part d'Electroguet, i fins les 12 plegats donant-li canya i, sobretot, repassant les millors cançons del dance de tots els temps. La primera aquesta, però espera't, que en venen d'altres i de molt bones, Team Deluxe, Reel to Reel, amb el seu I Like to Move It, però sé que molts de vosaltres el que voleu és canya, i de la bona.
2: És el Ritme de la Nit.
0: M'equivoco o no?
3: I festa, noi.
0: Doncs va, aquí tens festa i de la bona.
4: Sí.
0: Cascada i evacuate the dance floor. Bona nit! I a donar-li gas.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105. Fly!

0: Per si no fa suficient calor aquestes dates, tenim per aquí el hot d'Ina per pujar una mica la temperatura i per donar pas a aquesta cançoneta que ja tenim per aquí. De fons, un remix estel·lar, absolutament brutal. D'aquí, d'Eric Prydz.
1: Brutal. Sí, sí. Absolutament brutal.
0: L'original de Pink Floyd, segur que la recordeu. Ens arribava aquesta versió l'any 2006, dues dècades exactament, del mític Proper Education. Són aquí, al ritme de la nit.

Així sona el cor, eh? Tun, turun, tun, tun. La Vània, amb aquesta cançó de l'any 2000, agafant el relleu al tema de Fun Factory, el Celebration, que deixem tot just enrere per fer sonar això que es diu Agua i Amor, aquí, a RAC 105. Som-hi!

Aquest és el ritme de la nit. De 9 a 12, a RAC 105. I'm a

vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: Baby, give it up, deixa-ho estar, ja, d'una vegada, ja n'hi ha prou. Home, prou! Aquí tenim el tema de Cat and Move, boníssima cançó, give it up, per fer camí de les 10, que ningú es mogui de RAC 105, que ningú desintonitzi l'emissora, que tinc per aquí els Venga Boys, tinc els Chemical Brothers, o tinc un himne absolut d'aquesta temporada.
1: 2002.
0: De Kelly Llorena, és boníssima, es diu...

0: escoltar reggaeton.
1: Aquest no és el teu programa.
0: El ritme de la nit.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

Tecnotronic, Get Up, aixeca't abans que acabi la nit. Un recordatori que no va caldre fer ahir a la nit amb la festa de la gira 105 a Móra, la nova. Quina barbaritat, així que permeteu-me que comenci la nova hora del ritme de la nit donant les gràcies a tota la gent. Els joves i no tan joves que ahir vau donar-ho tot a Móra, la nova. Amb un servidor, l'Héctor Huguet, amb el Enric Font del Ja Tardes i amb dos DJs convidats excel·lents, com és la Núria Escarp, la

0: única, per cert, DJ que ha punxat, catalana, que ha punxat al Tomorrowland, i amb Mon DJ. Vaja, una sorpresa que molta gent no s'esperava, eh? Però sí, també hi va ser allà, el Mon DJ, déu-n'hi-do quin quartet, fins les 6 de la matinada, i la gent, la veritat, que va donar la talla. Simplement donar-vos les gràcies a la gent de Móra la Nova, a l'Ajuntament i a tota la gent d'altres pobles que també es va apropar a gaudir de la gira 105. No m'enrotllo més, seguim endavant al ritme de la nit amb Jamans Punt de seguida o amb aquesta cançó dels anys 90 de finals.
1: És el ritme de la nit.
0: I dels inicis de Gabri Ponte, Eiffel 65.

Un himne de la música, una llegenda com és Gloria Gaynor, més viva que mai, per cert, en regalava ja fa dècades aquesta cançó, que sí, es considera himne, i especialment per la comunitat LGTBIQ+, I Will Survive, et proposem la remescla de Phil Kelsey aquí a RAC 105. Per animar aquesta nit de dissabte, va, anem a pujar una mica les revolucions amb un clàssic del 2006. Una gran referència de Fede Legrand, com és aquest Put Your Hands Up for Detroit.

If you believe, you'll find a way. Si tu hi creus, si tu hi confies, acabaràs trobant la manera. Un missatge preciós, però home, mira que hi confiem, i molt, i encara ningú aconsegueix respondre aquesta pregunta que ens feia la Swedish House Mafia l'any 2011. Déu-n'hi-do si ha plogut ja. Save the world, qui salvarà el planeta?

força obscenes, però no és l'únic gènere, família. El rock també s'ha quedat a gust i l'electrònica, en algun cas, també. Aquest és un força clar, el Lick It de 20 Fingers, que no us traduiré, la veritat. Qui sàpiga anglès perfecte i qui no, doncs que ho busqui a Google o a ChatGPT. Arriba una cançó que agafa un sampler o sampleja un tema del Jackson 5, aquell Can You Feel It, per parlar d'una infidelitat. Va ser un gran èxit a finals dels 90, marca de la casa de The Tamperer i Maya. Això es diu Feel It. Feel It.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: m'encanta, està molt guai, està molt guai.
1: Sí que és divertida, sí, la cançoneta. Ingrid feia aquest TF2, estàs fotut. Deia, m'has promès, je t'écris, t'he cregut, estàs fotut, rei. Hala, que t'he pillat, con el carrito de l'helado, eh? Són les 11 de la nit, comencem nova horeta. I fins les 12 que estem plegats com cada divendres i en aquest cas també dissabte. Ara el ritme dels Ace of Base. Comencem nova hora amb una cançó evidentment immortalíssima.
2: Si una cançó és immortal,
3: sona el ritme de la nit.
1: Està claríssim que aquest Beautiful Life ho és, i tant. Som-hi!

0: Ens estem posant selectes, eh?
1: Sí, sí,
0: Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: sí. La programació, Déu-n'hi-do, les cançons escollides per aquesta nit de dissabte a través de RAC 105 en una nova edició del Ritme de la Nit. Aquí teníem el Horny, i no ho deia només per això, per aquesta cançó de Mouse T, sinó per les que venen també de seguida, Everything But The Girl, Missing, el remix de Tod Terry, o aquesta de Fresh Wimmer, versió elegantíssima del California Dreamin'.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

No, no és carnaval ni estem fent ràdio des de Rio de Janeiro, tot i que us sembli amb aquest pasilda d'Afromedusa, una de les parletes que recuperem des de l'any 2000. Amics, amigues, no sé si des d'on ens escoltes, potser sí que des de Rio de Janeiro, des de Brasil, vés tu a saber amb la de possibilitats que oferim avui dia amb l'aplicació o amb internet. Sigui com sigui, t'aviso des d'allà on sigui que encarem els últims minuts de programa. Ara, Mina, i això que es diu molt...

0: clàssics i no ve de plaça has viscut.
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: música.
1: RAC 105.
2: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
3: 1833 01833 de la sèrie 19 019.
2: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

Sia sempre és una artista més que benvinguda en un programa com aquest, al ritme de la nit, pel seu bon rotllo. És d'aquelles artistes, la italiana, que sempre transmet bona energia amb cançons com aquesta que es diu Ulala. Família, m'he deixat un la, per cert, és Ulala-la, ara sí. Amb aquesta tonteria et dic que adeu, família, que vagi molt bé. Ens tornem a escoltar dilluns, aquest dilluns a primera hora amb una nova edició del Matinar d'Estiu. Sabeu que m'han donat aquest encàrrec fins a finals d'agost perquè pugui descansar i falta que els hi feia al Matina Codina, a l'Ernest Codina i companyia, però tot i així, sempre recordo, hi haurà també el ritme de la nit tant divendres com dissabte. Simplement, gràcies per la confiança i per ser fidel a aquest programa Remember. Salutacions de part d'Alec Teruguet i, igual que Alexia, acabem amb una cançó també de molt, molt, molt bon rotllo, que és del que tracta, bàsicament, aquest programa. Preciosa i Marvin! Acabem avui, finalitzem el ritme de la nit amb aquest Voglio Vederti d'Anzare. Adéu-siau!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 gens decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran, 229.000 gràcies.